0: tuyển sơ chí tư mù tí vui xí là nhanh chí vi yang trừ chí xế bí vang kia gù dế gung gu nô bí chê chê hạ xén chó kê lù phí hư xí bàr xiu xén chó kê lù phí hư xí bàr xiu tán tà kê kì xén xì bà ní xén chóng yang yên xì bè lì chê hì
1: Tirenki lechenki juktar misim gubie lusieti digi denbie lasa sibti inbie hengene tujabunga senjona shong.